des de Ràdio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del Balonmano, que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt.it

0: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
1: Questa è RH.

0: Desde aquí sonamos la mejor música del planeta.
1: Desde Radio Humble Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano, que ens escolten a tot el món. Radio Humble